Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Estàs escoltant Nova Ràdio Lloret.
3: Vam voler arribar.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui fem valoració del projecte Rex Catering, que ha permès recuperar més de 5.000 racions del menjador escolar de l'Àngels Alemany.

0: Més de 5.200 racions del menjador de l'escola d'Àngels Alemany s'han pogut recuperar a través del projecte Rex Catering. Això representa que aquesta prova pilot ha evitat el malbaratament de més d'una tona d'aliments i ha generat un important estalvi ambiental i econòmic. Un projecte que va portar l'escola LAFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes, que fa temps que treballa per evitar el malbaratament alimentari. Al Bon Dia, Bona Hora d'avui en farem les valoracions pertinents amb la regidora de Medi Ambient i Salut, Vereda López. És el nostre tema de portada d'avui, últim dia del mes de juliol, dia 31. Seguim amb aquesta gran calorada i aquí al Bon Dia, Bona Hora, a banda de parlar d'estalvi o d'evitar el malbaratament alimentari, què més explicarem? Josep, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Doncs avui parlarem de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ha renovat el conveni amb els serveis funeraris Cabré-Junqueras i la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva, ABA. Ho comentarem amb tot detall amb Rosa Tarré, cap de Responsabilitat Social Corporativa de la Corporació. També sabrem l'última hora del Festival On-Off, que se celebra demà a Sa Caleta, la tercera edició. En parlarem avui de com estan els detalls a última hora amb un dels organitzadors, Lluís Mena. També volem saber com ha preparat la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona l'audició d'aquest dissabte en el marc del centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar. El seu representant és Pep Moliner. En parlarem amb ell. I també el discjòquei lloretenc Arni Montana ha complert un somni en actual Festival Cebre, un dels més prestigiosos de l'estat espanyol. Avui escoltarem les valoracions que en fa i com li ha anat l'experiència. A més, farem un repàs de l'agenda d'aquests dies. Recordarem que aquesta nit comença el cicle de música Santa Cristina amb Elisenda Julià Quartet i demà l'APASC organitza una segona edició del Mercat de Segona Mà. Serà durant tot el dia a la plaça Pere Torrent.
0: Són ara les 8:02 i donem pas a aquest Bon Dia, Bona Hora que complementarem amb la informació meteorològica. Insistim, no podem parlar d'una altra cosa que no sigui calor, i també el repàs de l'actualitat general aquí, a la ràdio de Lloret de Mar, un programa que fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Moment de saludar en Xavi Segura, que ens parla de com acabarà aquest mes de juliol i començarà l'agost i com evolucionarà en definitiva aquesta calor que estem patint. Xavi, bon dia.
3: Bon dia. La calor no dona treva i tant avui, últim dia del mes de juliol, com el primer cap de setmana del mes d'agost, doncs continuarem amb temperatures clarament per sobre de la mitjana, ambient molt càlid, màximes per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, amb xafogor marcada, per tant, dies realment molt sufocants, tòrrids de plena canícula, i aquesta bombolla d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica té corda per dies, ens acompanyarà ben bé almenys fins a mitjans de la setmana vinent, amb pols en suspensió, per tant, cel cada cop més terrós, més enterbolit, això sí, amb sol radiant i pocs matisos, només alguna tela de núvol prim o algun núvol baix matinal sense més conseqüències. Això sí, si al cap de setmana anem al Pirineu, doncs tinguem en compte que poden caure alguns xàfecs de tarda, però fora d'aquesta zona no s'esperen precipitacions. Avui sí que baixen una mica les temperatures al Pirineu nord-est, a l'interior, on ahir va haver-hi un pic molt càlid, amb 40 graus o més, a les zones més tòrrides, però aquest descens tèrmic, que serà molt lleuger, doncs no serà notori, no es notarà gens aquí a la costa. I de fet, a partir de diumenge, fins i tot, podem tenir un pic càlid a gran part de Catalunya i també aquí a la zona de Lloret, de la Selva Marítima. No es veuen de moment pluges a la vista, aquestes nits que seran més aviat càlides, i marinada que bufarà les tardes entre feble i moderada. I segons els mapes, a finals de la setmana que ve, doncs podríem tenir més inestabilitat i un ambient més respirable. Fins llavors, toca suar de valent amb un sol de justícia.
0: És el que farem, i qui pugui, doncs, que es refresqui a la platja, a la piscina i com puguem. En tot cas, ara mateix aquí a Lloret ens despertem quan són les 8:05 del matí amb 23 graus, dia assolellat i la humitat al 80%.

0: I com sempre, de la previsió meteorològica fem un salt cap als quioscos per fixar-nos en el que diuen els diaris i posar-nos al dia de l'actualitat general aquest 31 de juliol. Josep.
1: Doncs comencem a repassar la premsa escrita, avui farcida de notícies, podem dir-ho així. Comencem pel diari de Girona. Trànsit usarà la IA per caçar conductors amb el mòbil. És el titular més destacat de la portada del diari de Girona i en bateria de titulars. Els carburants s'encareixen fins a un 19% en un any a la província de Girona. Els autoconsums col·lectius creixen un 61% a les comarques gironines. També llegim que el sector turístic gironí preveu una ocupació d'entre el 80 i el 90% a l'agost. A peu de plana, Vilablareix es renta les mans amb el futur estadi del Girona i el PSC facilitarà l'aprovació del nou cartipàs a Girona. La fotografia il·lustrativa és pel titular Menys pesca sense llicència. Les sancions imposades pels Mossos d'Esquadra per practicar la pesca sense permís ha disminuït a un 10% a la Costa Brava en els darrers anys. És la notícia que ofereix Diari de Girona amb imatge il·lustrativa avui en la seva primera plana. El Punt Avui destaca el torri termòmetre del Grec. Diu la notícia que una enquesta de 50 persones que han participat en el festival al llarg del mig segle mostra que les dones tenen més dificultats per debutar-hi. Passem ara al diari Ara, que titula Ceuta desbordada, amb una imatge impactant d'una munió de persones intentant creuar la línia divisòria de la frontera. I també a peu de plana llegim un míssil rus extraviat impacta en territori de Polònia. La Comunitat de Madrid es ven ara l'àtic de luxe que era per Ayuso. I els 55 països de la UEFA amenacen amb no participar en el Mundial. El diari La Razón es fa ressò també de la invasió de Ceuta, amb una imatge versemblant a la del diari Ara, i una munió de gent intentant travessar aquesta frontera a Ceuta. Això a La Razón, a El Mundo, també a la mateixa línia, el Marroc exhibeix el seu poder en el major assalt de la frontera. I també a peu de plana, la compra de l'àtic obre una crisi política a Ayuso. Diari El País, també, amb fotografia il·lustrativa, col·lapsa la frontera de Ceuta i a peu de plana el govern d'Ayuso rectifica i vendrà l'àtic de luxe que va comprar. A La Vanguardia, pràcticament la mateixa imatge, la mateixa fotografia, amb el titular L'exèrcit es mobilitza a Ceuta davant l'entrada massiva d'immigrants. També es fa ressò a La Vanguardia que Ayuso rectifica i ven ara l'àtic que va comprar com a seu provisional del seu despatx. A El Periódico de Catalunya, una altra perspectiva de la frontera a Ceuta, i en aquest cas el titular és Allau, a Ceuta. Però en grans titulars destaca El Periódico de Catalunya que els alumnes d'EFP creixen el 32% a Catalunya en 6 anys. I a peu de plana, Europa impulsarà els Pirineus al turisme d'observació d'ossos. El diari ABC, imatge impactant també de la frontera a Ceuta, i en aquest cas Ceuta envaït. És el titular en grans proporcions i a tota plana el diari ABC.
0: Repàs de portades fet. I seguim ara amb els portals digitals. En el cas de l'Agència Catalana de Notícies, la plana política és, ocupa la part principal d'aquest portal. D'una banda, perquè Sánchez i Grande Marlaska es desplacen aquest divendres avui a Ceuta en plena crisi migratòria, i també sobre aquesta crisi, Meloni no descarta tancar l'espai Schengen amb Espanya per l'amenaçat de Ceuta. Més coses, Álvarez reclama a Tajani solidaritat europea i no demagogia partidista en aquesta crisi de Ceuta. I el govern municipal de Girona aprovarà el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC que s'abstindrà a la votació. El pacte contempla 5 punts com la continuïtat del Trufó o la protecció del Parc Jordi Vilamitjana. I en clau internacional, Brussel·les obre la convocatòria de fons per les gigafactories de la Unió Europea als que aspira el projecte de Móra la Nova. En plena de successos, ha mort ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. I en plena cultural, el Museu d'Isona exposa la col·lecció de fòssils feta per un metge rural amb més de 3.000 exemplars. Passem ara al 3Cat Info, on també sobre la crisi de Ceuta es pregunta fre a les devolucions en calent o moviment del Marroc. Són les raons del pas massiu de migrants a Ceuta. Podeu llegir aquest reportatge al 3Cat Info, on també explica que el govern espanyol desplega l'exèrcit a Ceuta per l'arribada de milers de migrants i tancada la frontera entre Melilla i el Marroc, on es concentren desenes de persones. Més coses que publica el 3Cat Info. L'Euribor torna a pujar i frega el 3% al juliol. I sobre el crim masclista a Barcelona, la Fiscalia va demanar protegir els fills de la víctima, però el jutge ho va desestimar. La síndica de Greuges investiga el nyap en les proves PISA i qüestiona la hipòtesi d'educació. I en clau esportiva, la notícia que destaquem del 3Cat és que Ricky Rubio també hi serà, renova amb la penya un any més. El base del Masnou allarga la seva vinculació amb els verdinegres i serà una peça important al projecte dels badalonins. I amb aquesta bona notícia per la penya de Badalona, arribem al punt horari de les 8:12. Breu pausa i tornem.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
6: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972-36-51-79.
8: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Un quart de 9 del matí, ja ens hi tornem a posar. Avui divendres 31 de juliol, tanquem el mes destacant una molt bona notícia, i és que més de 5.200 racions del menjador de l'Escola Àngels Alemany s'han pogut recuperar a través del projecte Rex Catering. Això representa que aquesta prova pilot ha evitat el malbaratament de més d'una tona d'aliments, 1.046 quilos exactament, i ha generat un important estalvi ambiental i econòmic.
2: Recordem que a través de Rex Catering s'aprofiten els àpats cuinats que han sobrat del menjador escolar, que estan en perfecte estat per al consum i s'ofereixen a la ciutadania a través d'una màquina expenedora. El personal de cuina els envasa i, amb la col·laboració de l'alumnat, s'etiqueten abans de dipositar-los a la màquina expenedora situada a l'exterior del centre educatiu. Durant aquesta primera prova pilot, les racions s'han distribuït de manera gratuïta.
1: D'aquesta manera es promou un consum més responsable, redueix el malbaratament alimentari i s'impulsa l'economia circular. A més, els resultats de la prova pilot també evidencien un important impacte ambiental. En aquests mesos de funcionament s'han evitat 14.053 quilos d'emissions de CO2, a banda de generar un estalvi econòmic estimat de 32.430 euros.
2: Quan es va posar en marxa el projecte el setembre passat, Lloret de Mar es va convertir en el segon municipi de Catalunya a adherir-se a aquesta iniciativa, impulsada per la Fundació Residuo Zero i coordinada per la plataforma Aprofitem els Aliments, amb la col·laboració i el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
1: El projecte va arribar al municipi de la Mat de l'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Àngels Alemany, amb l'objectiu de consciència sobre la importància de reduir el malbaratament alimentari i donar una segona oportunitat als excedents del menjador escolar.
2: Doncs en parlem amb la regidora de Medi Ambient i Salut, Vereda López, al telèfon. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Primer demanem una valoració del primer curs de funcionament del projecte Rex Catering.
3: Doncs la veritat que la valoració és molt positiva, estem molt i molt contents, tant de la manera en la que s'ha treballat des de l'escola, des del menjador, també amb tots els alumnes implicats, i també doncs, de la rebuda de la ciutadania, que creiem doncs, que ha fet un ús responsable, i al final, en definitiva, era un projecte que englobava tot, i la veritat que estem molt i molt contents esperant que sigui un projecte doncs, que tingui molts anys de vida.
2: Què és el que destacaries més d'aquesta iniciativa?
3: Doncs jo crec que el que destaco és aquesta vessant social, però també doncs, aquesta, al final és tot una cadena, no? Crec que s'ha sigut molt important, primer, tot el treball previ de l'escola, que és una escola doncs, que ha treballat des de fa molt de temps amb un ús responsable a l'hora del menjador, amb tot aquest doncs, intentar malbaratar el menys possible, amb tot un treball pedagògic darrere, i això ha sigut com la culminació de tot aquest projecte que ja portaven ells, no? I també doncs, haver pogut enllaçar-ho tot amb aquesta vessant social i que al final s'aprofiti doncs, tota la ciutadania d'aquests aliments que estan en perfecte estat, que a més són boníssims, que segueixen una alimentació superequilibrada, crec que al final és doncs, tot, al final, tot un cicle tancat, crec que al final doncs, perfecte, la veritat que ha sortit tot molt bé.
2: Mm-hmm. Recorda'ns també qui pot adquirir un dels plats que s'obren del menjador.
3: Doncs és obert a tota la ciutadania. Aquests plats estan posats en aquesta màquina que hi ha just a la sortida del menjador de l'Escola Àngels Alemany i està obert a tota la ciutadania que passi per allà. La veritat és que volen, no duren gaire, perquè realment doncs, la gent passa per allà i els agafa, que jo al principi patia de que no estiguessin molt de temps, però vamos, no duren res perquè realment doncs, la gent els utilitza. Però és obert a tothom que passi per allà i que vulgui aprofitar doncs, aquest moment que ha sobrat del menjador, doncs el pot adquirir.
2: Uh-huh. Entenem, per tant, que l'Escola Àngels Alemany es tornarà a oferir aquests menjars, no?
3: Sí, exacte. Continuarem treballant amb ells. Esperem doncs, que segurament a la llarga hi hagi més escoles involucrades. Estem fent aquest treball poquet a poquet. No us vull avançar res perquè encara hem d'acabar de lligar tot, però sí, l'Escola Àngels Alemany l'any que ve continuem. La veritat que la seva feina doncs, és una feina molt gran perquè al final això s'ha d'empaquetar, s'ha de mantenir, s'ha de portar fins a la màquina. Per tant, de veritat que estem molt agraïts a la feina que fan, tant el personal de cuina com també els alumnes que també formen part d'aquest projecte que al final, com deia, no engloba tot i és una feina de tothom. Per tant, sí, ells continuen, estem molt i molt agraïts i esperant que altres escoles doncs, també es puguin adherir.
2: Precisament anàvem a preguntar això, si la intenció és ampliar-ho a altres centres escolars.
3: Sí, exacte. La intenció és ampliar perquè al final l'objectiu és reduir al màxim el baratament alimentari. I llavors som conscients de que altres escoles, doncs, evidentment, també sobre menjar i, per tant, poquet a poquet, perquè això és veritat que requereix doncs, d'una feina del personal, requereix d'una inversió, requereix de, doncs, al final, molts factors que s'han de lligar tots i hem de preparar-ho tot molt bé perquè surti també com ha sortit aquesta vegada, però llavors poquet a poquet intentarem doncs, al final amb l'objectiu final no? de reduir al mínim aquest malbaratament alimentari i llavors poquet a poquet anar ampliant a diferents escoles o entitats o al final això es pot ampliar a moltíssims llocs, no? Però anirem poquet a poquet.
2: Uh-huh. I per acabar, aquest curs ha estat una prova pilot gratuïta. A partir de setembre es cobrarà per als àpats?
3: Sí, a partir del setembre tindrà un cost d'un euro. Creiem doncs, que també és important posar en valor aquest aliment. Un euro és un preu molt reduït per la ració que es posa, per la qualitat d'aquest menjar. I al final aquest cost també servirà doncs, per anar que aquest projecte es vagi retroalimentant, que pugui continuar, que tingui continuïtat durant molt de temps. I creiem doncs, que sí, que cal aquesta petita aportació perquè tot acabi de tenir doncs un sentit i que tot pugui doncs, continuar durant molts anys.
2: Doncs Pereda López, regidora de Medi Ambient i Salut, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i parlar d'aquest tema.
3: Moltes gràcies a tothom.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Segueix avançant el rellotge, també ho fem nosaltres, 8 minuts per 8:45, i canviem de temàtica. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha renovat el conveni amb els serveis funeraris Cabré Junqueras i la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva, ABA.
2: D'aquesta manera es consolida la beca de final de vida i dol que aquest any ha premiat el projecte Cuida qui cuida de la unitat de cures paliatives de l'Hospital de Calella. El programa té l'objectiu de crear un espai de benestar i suport grupal per als cuidadors principals dels pacients ingressats en aquesta unitat. La beca es va lliurar durant la primera jornada d'humanització de la corporació.
1: D'altra banda, gràcies a la renovació del conveni, se segueix oferint l'activitat de musicoteràpia als pacients ingressats a la unitat de cures paliatives i a la unitat de llarga estada de l'Hospital de Calella.
2: Des del gener i fins al juliol d'aquest 2026 se n'han beneficiat 60 persones. Des que el programa es va posar en marxa l'any 2022, ja ha arribat a gairebé 500 persones. En parlem amb Rosa Tarré, és cap de Responsabilitat Social Corporativa de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Com es valora la renovació d'aquest conveni?
4: Aquesta renovació realment el que fa és consolidar una relació ja de fa molts anys amb aquesta organització, amb aquesta empresa, que és la funerària Cabré Junqueras, i que ja des del mes probablement del 2019-20 que ja sempre hi ha hagut una col·laboració per part seva a l'hora de poder desenvolupar projectes que ens ajuden a humanitzar i a donar una atenció més propera a les persones que tenem en els nostres centres.
2: Mm-hmm. Què en podem destacar del programa guanyador de la beca?
4: Aquest any, ja hi han hagut tres edicions de beques i la d'aquest any realment és molt interessant perquè ens permetrà doncs, desenvolupar un projecte entre el mes de setembre d'aquest any fins al juny de l'any que ve per atendre les persones, els familiars de persones que estan ingressades a les nostres unitats de cures paliatives. Són unitats on les persones estan ingressades i es troben en situació de malaltia avançada i, per tant, el que desenvoluparem és un espai de benestar i de suport grupal per aquestes famílies que, d'alguna manera, doncs, volem cuidar. De fet, el projecte es diu Cuidar qui cuida i entenem que aquests familiars que sovint estan en una situació emocional complicada i de pressió per lo que suposa un ingrés del seu familiar en un hospital i pel que suposa doncs, aquesta situació de malaltia avançada, ens permetrà doncs, oferir-los aquest espai de benestar.
2: Mm-hmm. Qui pot presentar-se, però, a la propera beca?
4: De fet, aquestes beques són bianuals. Aquest any han estat en el context de la jornada d'humanització amb un concurs que n'hi hem dit Tinc una idea. I el que ha posat sobre la taula és la necessitat i les ganes que tenen els professionals de la corporació de millorar aquesta atenció. I, per tant, s'hi poden presentar tots aquells projectes que els nostres professionals considerin que poden ajudar a millorar. En aquest sentit, han sortit diferents projectes, hem tingut diferents empreses i entitats que ens han finançat altres projectes, i en el cas de la beca de Cabré-Junqueras sempre es mouen aquestes beques al voltant de l'atenció del final de vida i del dol. Per tant, sempre que hi ha un projecte amb aquesta iniciativa de cuidar de les persones, no?, quan es troben en la seva fase de final de vida i posterior dol de la família, es poden presentar. Tenim l'experiència, doncs, de que la beca del any 2022 la va guanyar, doncs, una infermera que va fer el projecte Com acompanyem els infants quan descobreixen la mort. Això ha permès, doncs, durant força temps estar fent sessions a les escoles per als nens per explicar-los, doncs, quina és aquesta sensació que les persones tenen quan hi ha una situació de dol. I l'any 2024 es va guanyar el projecte dels grups de dols per als familiars que tenen els equips PADES i que ha permès, doncs, fer una investigació de quin és l'impacte que té aquest tipus de grups amb les persones que estan en una situació de dol. Per tant, sempre que s'ha presentat algun professional o algun equip de professionals a aquesta beca, ha estat en el context de millorar l'atenció en situacions de final de vida i dol, com han estat aquestes tres edicions bianuals que ja hem tingut. Mm.
2: També ens crida l'atenció el servei de musicoteràpia als pacients ingressats a la unitat de cures paliatives i de llarga estada. Com funciona aquest servei?
4: Aquest servei funciona des del 2012, també des de l'inici que els hi van plantejar aquesta proposta a la funerària Cabré-Junqueras, ens la van acceptar, i el que consisteix és en una sessió setmanal de 2 hores en què ve una musicoterapeuta i fa unes sessions individuals, normalment, a les mateixes habitacions on hi ha les persones en situació de malaltia avançada. El que suposa aquesta activitat és que les persones puguin expressar amb la música, doncs, totes aquelles emocions o a vegades totes aquelles converses amb els seus familiars que d'una altra manera potser no sortirien a flor de pell. Per tant, l'impacte que té la música amb les persones i com es treballa aquesta música i aquestes emocions, doncs el que dona és una situació de benestar i de moltes vegades de facilitar el que aquestes emocions puguin sortir. Ja dic, és un programa que s'ha fet de forma continuada gràcies a aquesta col·laboració de Cabré-Junqueras des de l'any 2012, i de fet podrem dir que pràcticament se n'han beneficiat amb tot aquest temps, aquests quasi 5 anys, a unes 500 persones ingressades en aquesta unitat. És una de les col·laboracions que agraïm moltíssim, perdó. Sí.
2: Per acabar, la renovació del conveni és per un any més. La intenció és que tingui una durada més llarga?
4: Sí, hi ha la voluntat per part de Cabré-Junqueras de que tingui una continuïtat. Realment, jo crec que hem consolidat ja tant l'activitat de musicoteràpia com aquesta beca bianual, i val a dir també que Cabré-Junqueras també col·labora amb que puguem tenir uns grups d'atenció al dol a l'Hospital de Calella, finançant també una part de la professional que ho fa a través de la Fundació Hospital. És a dir, que no, d'aquestes col·laboracions no destaquem només la musicoteràpia o les beques, sinó també aquesta participació per tal que a l'Hospital de Calella es puguin oferir també d'una forma continuada els grups d'atenció al dol que fa la la psicòloga de Fundació Hospital. Vull dir que realment jo penso que és molt important, no?, que entitats com aquesta o empreses com aquesta ens puguin ajudar a desenvolupar aquest tipus de projectes, no?, que d'altra manera amb una entitat pública com el que som la Corporació de Salut no tindríem finançament per poder desenvolupar. Per tant, molt agraïts i molt agraïts de que això ja tingui una continuïtat i que, malgrat anem renovant any rere any, puguem anar continuant fent tots aquests projectes.
2: Molt interessant tot plegat. Gràcies, Rosa Tarré, per totes les explicacions i els detalls al respecte.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i sobretot agraïu-vos que us feu ressò d'aquest tipus de projectes, d'aquest tipus de col·laboracions, que també ens permet que la població, les empreses, les entitats coneguin que molts d'aquests projectes es poden fer gràcies a aquests mecenatges, aquestes aportacions i aquestes col·laboracions amb la corporació, i que, bueno, animem altres empreses o altres entitats a que puguin realment ajudar-nos a tirar endavant projectes com aquests. Moltíssimes gràcies.
0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Un minut passa ara de 9:15 del matí. Aquesta és la sintonia per la previsió meteorològica i en Xavi Segura, que ens parla un dia més de calor, com no pot ser d'una altra manera. Xavi, tu mateix, bon dia.
5: Bon dia. La calor no dona treva i tant avui, últim dia del mes de juliol, com el primer cap de setmana del mes d'agost, doncs continuarem amb temperatures clarament per sobre de la mitjana, ambient molt càlid, màximes per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, amb xafogor marcada, per tant, dies realment molt sufocants, tòrrids de plena canícula, i aquesta bombolla d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica té corda per dies, ens acompanyarà ben bé almenys fins a mitjans de la setmana vinent. Em posa en suspensió, per tant, cel cada cop més terrós, més enterbolit, això sí, amb sol radiant i pocs matisos, només alguna tela de núvol prim o algun núvol baix matinal, sense més conseqüències. Això sí, si al cap de setmana anem al Pirineu, doncs tinguem en compte que poden caure alguns xàfecs de tarda, però fora d'aquesta zona no s'esperen precipitacions. Avui sí que baixen una mica les temperatures al Pirineu nord-est, a l'interior, on ahir va haver-hi pic molt càlid, amb 40 graus o més, a les zones més tòrrides, però aquest descens tèrmic, que serà molt lleuger, doncs no serà notori, no es notarà gens aquí a la costa. I, de fet, a partir de diumenge, fins i tot, podem tenir un pic càlid a gran part de Catalunya i també aquí a la zona de Lloret, de la Selva Marítima. No es veuen, de moment, pluges a la vista, aquestes nits que seran més aviat càlides, i marinada que bufarà les tardes entre feble i moderada. I segons els mapes, a finals de la setmana que ve, doncs podríem tenir més inestabilitat i un ambient més respirable. Fins llavors, toca suar de valent amb un sol de justícia.
1: Moltes gràcies, Xavi. Suarem i us recomanem que intenteu, doncs, evitar-ho com pugueu, a la platja, refrescant-vos i amb l'aire, amb el ventilador, com pugueu. En tot cas, ara mateix, aquí a Lloret, la temperatura que ens marca el termòmetre puja a 24 graus. Tenim el dia assolellat i la humitat al 78%.
6: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
1: Avui és divendres 31 de juliol i quina és la informació més destacada de l'actualitat general? Ho sabem ara mateix. Comencem amb diari, Josep.
2: Doncs vinga, som ja l'últim dia del mes de juliol i aquestes són les notícies més importants que ofereixen la premsa escrita. Diari de Girona. Trànsit usarà la IA per caçar conductors amb el mòbil. Ni tan sols d'això ens escaparem. També en bateria de titulars, Diari de Girona destaca que els carburants s'encareixen fins a un 19% en un any a la província de Girona, que els autoconsums col·lectius creixen un 61% a les comarques gironines. També es fa ressò que el sector turístic gironí preveu una ocupació d'entre el 80 i el 90% al mes d'agost. A peu de plana, llegim, Vilablareix es renta les mans amb el futur estadi del Girona i el PSC facilitarà l'aprovació del nou cartipàs a Girona. El titular que acompanya la imatge de la primera plana és Menys pesca sense llicència. Les sancions imposades pels Mossos per a practicar la pesca sense permís ha disminuït un 10%. Això pel que fa al punt diari, el punt avui, el Diari de Girona, volem dir, el punt avui destaca que el tòrrid termòmetre del Grec, una enquesta de 50 persones que han participat en el festival al llarg de mig segle, mostra que les dones tenen més dificultats per debutar-hi. Diari Ara, Ceuta desbordada. De fet, és la notícia que es fa en ressò la majoria de mitjans escrits en el dia d'avui. També, però, a peu de plana, un míssil rus extraviat impacta en territori de Polònia. La Comunitat de Madrid es ven ara l'àtic de luxe que era per Ayuso i els 55 països de la UEFA amenacen amb no participar en el Mundial. Al diari La Razón, com dèiem, la invasió de Ceuta és protagonista en primera plana. També a El Mundo, amb el titular, el Marroc exhibeix el seu poder amb el major assalt a la frontera. A El País, més del mateix, col·lapsa la frontera de Ceuta. I a La Vanguardia, l'exèrcit es mobilitza a Ceuta davant l'entrada massiva d'immigrants. A El Periódico de Catalunya, el titular és Allau a Ceuta, però també destaca en grans titulars que els alumnes de FP creixen el 32% a Catalunya en 6 anys. Finalment, el diari ABC, a tota plana, Ceuta invaït, amb una fotografia d'un munió de persones intentant creuar aquesta frontera.
1: Passem ara als portals digitals, a l'Agència Catalana de Notícies. També aquesta crisi de Ceuta és el més destacat, amb diferents titulars. D'una banda, Sánchez i Grande Marlaska es desplacen avui a Ceuta en plena crisi migratòria. El cap de l'executiu estatal es reunirà amb el president de la ciutat autònoma i viatjarà a la frontera del Tarajal. Meloni, per la seva banda, no descarta tancar l'espai Schengen amb Espanya per l'amenaça de Ceuta. També llegim a la CN que Álvarez reclama a Tajani solidaritat europea i no demagogia partidista en aquesta crisi de Ceuta. En un altre ordre de qüestions, però també en plana política, el govern municipal de Girona aprovarà el seu nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC que s'abstindrà a la votació. El pacte contempla 5 punts, com ara la continuïtat del cinema Estrufó o la protecció del Parc Jordi Vilamitjana. Brussel·les obre la convocatòria de fons per les gigafactories de la Unió Europea als que aspira el projecte de Móra la Nova. També llegim en aquest portal digital que els termòmetres s'enfilen per sobre dels 41 graus i depassen les màximes de dimecres. Mor ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. I en plana cultural, el Museu d'Isona exposa la col·lecció de fòssils feta per un metge rural amb més de 3.000 exemplars. Passem ara al 3CAT Info, on també la crisi de Ceuta és notícia destacada i el que planteja és les raons del pas massiu de migrants a Ceuta. I es pregunta: fre a les devolucions en calent o moviment del Marroc? També explica el 3CAT que el govern espanyol desplega l'exèrcit a Ceuta per l'arribada de milers de migrants i que s'ha tancat la frontera entre Melilla i el Marroc, on es concentren desenes de persones. Més coses d'altres temes. L'Euríbor torna a pujar i frega el 3% al juliol. Això farà encarir les hipoteques. I també llegim sobre el crim masclista a Barcelona, que la Fiscalia va demanar protegir els fills, però el jutge ho va desestimar. I en plana esportiva, una bona notícia pel bàsquet català, en concret per la penya, i és que Ricky Rubio també hi serà, renova amb la penya un any més. El base del Masnou allarga la seva vinculació amb el Joventut i serà una peça important al projecte dels badalonins.

0: 5 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Un dia més, la música electrònica ocupa una part del Bon Dia, Bona Hora, perquè ja tenim a tocar, ara sí, el festival On Off, que se celebra demà a Sa Caleta. Nacho Bosler és un dels artistes locals que hi punxaran. L'artista ha participat en les altres dues edicions que s'han fet fins ara i comptarà d'aquesta cita de música electrònica amb més d'una vintena d'artistes, tant internacionals com nacionals i locals.
1: El DJ lloretenc destaca el creixement del festival des de la seva primera edició i explica que enguany hi haurà 3 escenaris, una programació molt variada i activitats pensades perquè tothom hi pugui gaudir.
2: Aquest any tenim 3 escenaris. Per primer any tenim un escenari al Castell, també, que farem un permut electrònic des de les 10 fins a les 8. Després tenim l'escenari principal a la platja, que és on punxaré jo de 5 i mig a 7. L'escenari és des de la 1 de la tarda fins a les 2 de la nit. I un showcase que farem entrevistes, i etcètera, des de les 11 fins a les 2. Que no és un festival obert pels guiris, en el sentit de que, bueno, si han comprat d'entrada poden vindre, però no és un festival enfocat a gent de fora, sinó a lloretencs i gent de la vora que vulgui vindre a gaudir amb nosaltres.
0: Nacho Bosler, que punxarà entre 6:15 i les 7 de la tarda a l'escenari principal, assegura que un dels grans atractius de l'On Off és l'entorn privilegiat on se celebra.
2: No té res a veure, no? El tancar-se en un local tancat o estar allà a la platja de Sa Caleta, que pots anar a entrar a l'aigua en qualsevol moment, et fiques a l'ombra, o sigui, és un entorn completament diferent, no? També, o sigui, és un festival que és, tothom és benvingut, en el sentit de que tenim una zona per nens, famílies, hi ha de tot, i això és el que et permet el ser un festival a l'aire lliure, i no en format club, no? En format club, al final, qui no vulgui estar fins a les 4 del matí no ho pot gaudir. Jo m'incloc en això perquè a mi la veritat que sortir per la nit, ara ja que tinc una edat, em foto una mica de pal. I tot el que són festes de dia, la veritat és que s'agraeix, no?
1: L'On Off Festival començarà a la 1 del migdia i s'allargarà fins a les 2 de la matinada, amb caps de cartell com Oxia, Abyss Box, Oliver Giacomoto i Blondish. Les entrades ja són esgotades. Avui coneixem l'última hora del festival amb un dels organitzadors, Lluís Mena, al telèfon. Bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
1: Tot a punt?
3: Bueno, estem ultimant els últims detalls. De fet, ara mateix estem aquí a Sa Caleta i bueno, molta feina, però la veritat que hem avançat molt, amb moltes ganes i fent l'última apretada avui perquè tot estigui preparat per demà a primera hora.
1: Com veieu, com valoreu que les entrades ja estiguin esgotades?
3: Pues la veritat és que és una grata sorpresa. Sí que ens esperàvem que arribés aquest moment abans de l'obertura de portes, perquè ja ens va passar l'any passat, però no ens esperàvem que fos tan aviat. I la veritat és que, hòstia, això et fa sentir un escalfor per part del poble i per part de la gent, per part del públic que tenim, pues molt gran.
1: No hi ha manera de que hi hagin alguna setaquilla o estirar una mica?
3: Sí que tenim 100 entrades que sortiran a la venda. Ja preveiem que podria passar això i que hi hauria gent que volia venir sí o sí, que no hauria estat a temps d'agafar entrada. Llavors, disposarem de 100 entrades a taquilla a les 10 del matí de demà dia 1, del dissabte. Llavors, jo recomano que qui tingui intenció d'anar per aquestes entrades que vingui una mica de temps, perquè ja ens està arribant bastanta gent que té intenció de venir. D'igual manera, he de dir que al final la zona de platja sí que és on fem el control d'accés, perquè al final hem de garantir que seguretat i hem de garantir que no puguin entrar més de 2.000 persones, d'aquí que venguem les 2.000 entrades. Però aquest any també comptem amb tot un espai, un village a dalt, que tindrem el showcase, on hi haurà actuacions, hi haurà entrevistes, hi haurà xerrades. Disposem de l'espai Castell també, vull dir, aquests són dos espais de lliure accés, i al final la gent que es quedi sense entrada o que no pugui al final aconseguir-la, pues, disposem d'aquests espais. En la part del village, a més tindran menjar, tindran el market, vull dir que, i al final també tindran certa visió de l'escenari. Jo convido tothom també que al final no pugui venir al 100% dins del festival, pues que també passi, que com a mínim pues mengi alguna cosa, escolti una mica de música i disfruti una mica de l'ambient que es formarà aquí a Sa Caleta.
1: Mm-hmm. Amb només 3 anys podem dir que l'On Off ja és un festival consolidat?
3: Bueno, ens agradaria pensar això des de l'associació i des de l'organització. La veritat que anem aprenent any rere any, creiem que cada cop fem una mica millor les coses, mai estem allà on ens agradaria, perquè també som potser un pèl massa exigents, però estem molt contents, de veritat, tant per el nivell intern, com ens organitzem, com estem fent les coses, on jo crec que aquest any la gent trobarà un equilibri perfecte en la platja, en escenari, espais d'ombra, de distribució. Vull dir, hem intentat respectar més que mai l'entorn natural, però alhora tenir un escenari de primera categoria de festival, una sonorització també espectacular. Vull dir, tenim una gent a darrere de tota la part de so que té molta experiència i que fa escenaris molt grans, i creiem que tot això, pues, oferirà una experiència espectacular. Per altra banda, tenim també el Caliu del Poble i veiem l'acollida que té, veiem aquest sold out abans de a més d'una setmana d'obrir portes. Pues, no, potser no som nosaltres qui hem de dir si estem o no consolidats, però internament ens agrada pensar que tenim una bona acollida i que se'ns comença a veure amb uns ulls una mica més positius.
1: Llavors, la previsió és obrir a la una del migdia.
3: L'escenari principal i la part de platja amb la sorra, la música començarà a la una del migdia, efectivament. Però la part de castell i el village i les actuacions de village començarem a les 10 del matí. Llavors, jo us recomano que qui vulgui a les 10 del matí pugui passar, es faci un bany, no podran entrar encara a Sa Caleta, però bueno, al final serà per platja aquí a la zona, i que facin una volta i que comencin ja a entrar en el Caliu i en el mode aquest de festa i de festival i de jornada de passar-ho bé.
1: Diries precisament que Sa Caleta és l'espai idíl·lic, no?, per una proposta com aquesta.
3: Bueno, jo des del meu punt de vista us he de dir que sí, és una platja on m'hi he banyat tota la vida, des de petit, hi he jugat, he vingut amb els amics a banyar-me, i poder fer això aquí i tenir artistes de calibre internacional com Oxia, com Avis Box, com Oliver Giacomoto, és per nosaltres, no sé, jo hi ha moments quan estem aquí que al final tens feina, estàs amunt i avall, hi ha coses sempre, però a vegades pares un moment, mires l'escenari, mires el lloc on estem i és espectacular poder tenir això a la platja de casa nostra.
1: És a dir, que si no es té entrada, almenys que s'apropin fins a Sa Caleta per veure l'ambient, no?
3: I tant, i tant, i tant. I a més que tindran unes zones per poder estar tranquil·lament, per seure, per menjar alguna cosa amb els... Al final tindrem un gastrobar amb negocis locals, amb peixateria Pujol que ens posarà gambes, i podràs menjar unes gambes veient el mar, escoltant bona música, podreu menjar hamburgueses, empanades, vull dir, tenim una oferta gastronòmica variada, i a més tenim l'escenari d'aquí del village, de la part del passeig de Sa Caleta, que convidem a tothom a passar-hi.
1: Doncs molt atractiva la proposta, a partir de la una del migdia, però comença el festival de totes. Lluís Mena, gràcies per atendre la trucada de la ràdio, esperem que sigui tot un èxit, que segur que ho serà, però que a més el temps no és que us acompanyi, sinó que fa una mica més de calor del que és habitual, i això encara doncs fa que es tingui ganes d'anar a Sa Caleta i fer un banyet.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies per donar-nos a l'espai també, i espero que tothom gaudeixi la jornada de demà, que ben segur serà un gran dia per tothom. Moltes gràcies.

0: en parlem d'aquesta audició de sardanes amb Pep Moliner, que és el representant de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Arribeu a Lloret de Mar aquest dissabte per oferir aquesta audició i ballada de sardanes en el marc del centenari d'aquest esdeveniment a l'estiu a Lloret. Com ho veieu?
1: Doncs molt bé, fantàsticament bé, com és la Cobla Sant Jordi cada any ve a fer sardanes a la passada de l'Ajuntament de Lloret, normalment al mes d'agost. Ho venim fent des de fa moltíssims anys, potser algun any no ho hem fet per problemes de la nostra agenda, i res, estem encantats un any més de poder tornar en aquest format d'audició ballada de sardanes que es fa a Lloret.
0: Les primeres dues com a audició, les altres ja ballables. Quin és el repertori preparat?
1: Mira, doncs de sardanes de concert per audicionar, hem triat Feluga, d'Eduard Odrà, un compositor clàssic amb una grandíssima sardana, poc coneguda, però ja els hi quedarà molt. I després, del segon, hem triat sardanes de TV3, de Jordi Molina. És una sardana, grandíssima sardana, que no es toca mai per ballar, i per això vam decidir posar-la també per concert, perquè és una gran sardana i segur que al públic li agrada molt. Després, per ballar, hem triat set títols, i començaríem per Lloret, Ciutat Pubilla, d'un Domènec Moner, grandíssima sardana, dedicada a la vila de Lloret. Seguirem amb el Centre Català de Caracas, de Conrad Saló, Un mar de verdó, de Joan Droguet. Joan Droguet és contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Seguiríem amb Arpes del Bosc, d'Enric Cortí, que també és component de la Cobla Sant Jordi, i en aquest cas tenora. Seguiríem amb El misteri de la dansa perduda, de Nabat, és la sardana de nova composició. Després, la penúltima, Una de curta i balladora, de Jordi León. Jordi León, qui va ser director de la Cobla Sant Jordi durant 20 anys, des de l'inici de la Cobla. I per cloure la ballada de sardanes, interpretarem Llavaneres, de Francesc Mas.
0: Déu-n'hi-do, és un bon repertori.
1: Sí, sí. A Lloret sempre mirem de triar, bueno, tot arreu entenem, de triar bons repertoris. A Lloret sempre ens donen la llibertat de programació, només ens demanen això, que hi hagi aquestes dues de concert i la resta per ballar, i mirem de fer una mica de tot, sardanes dedicades dels nostres compositors, balladores, una mica un programa així variat que pugui agradar a tot el públic.
0: Suposem que Lloret és un dels pobles, dels municipis que aneu a interpretar sardanes i que no pareu durant aquesta temporada d'estiu.
1: Sí, la temporada d'estiu, com és normal, treballem moltíssim. De fet, es treballa molt el juny i el maig, juny i juliol, es treballa moltíssim. I a l'agost ja portem uns quants anys que la tendència és que ha anat baixant la feina a l'agost, però ja va bé perquè fa molta calor. Però en canvi s'ha incrementat molt al setembre. O sigui, diguéssim que aquests períodes d'estiu, fora de dates assenyalades, com el 15 d'agost, o dates, és un mes que es treballa, no es deixa pas de treballar, es treballa força, però en tendència d'anys anteriors, sobretot si parlem fa 10 anys, per exemple, que el mes d'agost es podia tocar pràcticament cada dia, ara, diguéssim, s'ha reduït força la feina del mes d'agost, però que ja ens va molt bé, perquè maig, juny, juliol i setembre es treballa moltíssim. Uh-huh.
0: Com valoreu aquests 100 anys de sardanes a la plaça de la Vila als estius, aquí a Lloret de Mar?
1: Home, doncs fantàsticament bé, perquè que es puguin celebrar 100 anys de sardanes en un municipi, això ja és tot un èxit, no? I que tant de bo n'hi hagi per 100 o 200 més, no? Sí, això és que hi ha hagut aquí un relleu de testimoni i una gent que ha perseverat per mantenir aquesta tradició a dins del poble, i més a vegades amb un poble com Lloret, aquests pobles de la costa, jo he vist Arenys de Mar, vull dir, que s'han transformat tant amb el temps, no? Però que en canvi les tradicions s'han seguit mantenint. Ho valorem molt i molt bé, i felicitem molt a la gent de Lloret per aquesta iniciativa, aquesta constància, i que perduri durant molts anys.
0: Pep Moliner, que també per molts anys tinguem a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, per les nostres places. Gràcies per atendre la trucada de la ràdio de Lloret de Mar.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
3: Set minuts per les 9 i seguim en plana musical. Tornem a recuperar l'electrònica perquè Arnie Montana ha complert un somni en actuar a l'escenari principal del Festival Zebra, un dels més prestigiosos de tot l'estat espanyol.
0: Ell mateix assegura que ha estat un plaer poder actuar-hi i n'està molt orgullós.
4: Actuant al Festival Zebra, un dels millors escenaris possibles en tot l'estat espanyol, la veritat que és un plaer per mi. Fa 20 anys, quan vaig començar amb tot això, la veritat és que somiava amb estar en escenaris com aquest, i avui, després de molt d'esforç, la veritat, puc dir i tinc l'oportunitat d'haver participat en aquest escenari privilegiat, somiat i únic.
3: El DJ compara la participació en aquest festival amb jugar un partit al Camp Nou.
4: Actuar davant de 40 o 50 mil persones, la veritat és que és una passada. Hi ha camps de futbol de primera divisió que tenen menys aforament que el que teníem nosaltres en aquest festival. Així que la veritat que molt orgullós, i Camp Nou de la música nacional hem tocat.
0: Arnie Montana fa més de dues dècades que es dedica a la música comercial electrònica i considera que el secret de l'èxit són, sobretot, la perseverança i la confiança.
4: Ser perseverant, insistir, continuar, seguir creient, la veritat és que són molts anys somiant i són molts anys treballant i superant molts de dies en els quals a vegades, evidentment, penses que no arriba o que costa una mica més, però al final continuar i creure tu crec que et dona aquest petit plus. Donar-li una oportunitat més cada dia, perquè al final no és una oportunitat més a llarg termini, sinó cada dia. Donar-te una oportunitat més crec que et fa posar-hi-la.
3: Malgrat posar-se davant de prop de 50.000 persones, el lloretenc assegura que no es va posar nerviós, sinó que sentia unes ganes immenses de començar i gaudir molt.
4: La veritat que sorprendrà la resposta, però confiança, ganes, excitació. O sigui, en cap moment no em poso nerviós en una escena així, porto uns anys fent-ho, i la veritat és que tenia ganes de començar, tenia ganes de sentir que interactuava i gaudir-ho, perquè al final és una hora i encara que es pugui semblar molt, és molt poquet.
0: Un altre dels secrets del seu èxit és l'aparador que té l'artista lloretenc cada hivern a Marxica Formical.
4: Els meus espectacles al final són amb molta energia, jo sóc una persona energètica ja de base, creatiu, dinàmic, a mi m'agrada molt interactuar amb el públic, interactuar amb el micro, participar d'alguna o altra manera, i evidentment amb música energètica que m'agrada transmetre.
3: Un altre dels secrets del seu èxit és l'aparador que té l'artista lloretenc cada hivern a Marxica Formigal.
4: Tinc la sort de tenir un aparador molt bo a Formigal a l'hivern, que em permet ensenyar la meva feina, em dona la possibilitat cada setmana de tenir un aparador espectacular, i al final la feina més un bon aparador és el millor pack, el millor combo per poder-te fer un petit nom. I la veritat és que actuen en festivals com el de la darrera setmana, et donen molta visibilitat, i al final dintre del món del DJ nacional sí que, bueno, comenceu a tenir un foradet.
0: Tot plegat li ha permès fer-se un nom com a DJ i, conseqüentment, cada estiu pot escollir on accepta actuar. En aquest sentit, abans que una gran quantitat de shows, prefereix qualitat i molt de gaudi.
3: La propera cita que té apuntada a l'agenda és el Festival Medusa, que també se celebra a la platja valenciana de Cullera i serà diumenge 16 d'agost.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
3: I seguim ara amb una proposta per avui mateix, i és que Elisenda Julià Quartet obrirà el cicle Música Santa Cristina d'aquest estiu. Serà avui a la nit, amb un nou escenari. Com és habitual, l'obreria oferirà concerts al llarg de l'agost dins de l'ermita i la plaça del Pi, però en aquesta ocasió muntarà un escenari nou a l'espai que hi ha davant de la porta principal de l'ermita.
0: La cantant del quartet, Elisenda Julià, explica que el repertori el conformaran alguns clàssics del jazz que han arranjat i que publicaran el seu proper disc.
5: Farem un recull de temes que són els que formaran part del pròxim disc, que està a punt de sortir, i són estàndards de jazz de noms com George Gershwin o Cole Porter, dels que més ens agraden, i arranjats a la nostra manera.
3: Elisenda Julià no ha actuat mai al paratge de Santa Cristina, però els seus pares sí, i assegura que té moltes ganes de conèixer l'espai.
5: No hi he estat mai, he vist fotos i em sembla un lloc preciós. Sí que els meus pares són músics i hi havien tocat, que l'altre dia vam estar parlant i van tocar potser quan el meu pare tenia la meva edat, i és un lloc que em ve molt de gust conèixer.
0: La seva música és original dels anys 30-40, però creu que atrapa un públic molt ampli.
5: No t'ho sabria dir. Sí que suposo que per l'època de la música que toquem, que són anys 30-40, sembla que potser hauria de ser un públic una mica més de generacions passades, no? Perquè era la música pop del moment. Però jo crec que és una música que també arriba a qualsevol edat.
3: El concert avui a 11:15, les entrades valen 25 euros i es poden comprar al Museu del Mar, a Intràpolis o a taquilla. I també volem recordar que la PAS, l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, organitza un mercat de segona mà demà dissabte durant tot el dia a la plaça Pere Torrent. Escoltem a Fina Serra.
6: La plaça Pere Torrent de Lloret tornarà a omplir-se de vida amb la segona fira de segona mà d'APAS, Associació Protectora d'Animals Sense Casa. Hi trobareu parades de segona mà, artesania, roba, objectes curiosos i molt bon ambient. És una bona oportunitat per passejar, trobar alguna ganga i al mateix temps donar suport a la feina que APAS fa cada dia per cuidar els animals abandonats.
3: Demà de 10 del matí a 9 del vespre. I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Només ens queda desitjar que passeu un molt bon cap de setmana, que us protegiu de la calor, i una servidora que tornarà al mes de setembre. Per tant, bones vacances per mi mateixa. Que vagi molt
7: bones
3: bé a tothom.
7: Bones vacances.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
9: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972-36-56-41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
10: L'estil mediterrani. Si escolta el moment.
11: Escoltes la fórmula.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Danzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Aquest estiu es fundrà el gelat, es fundran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fundrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Més de 5.200 racions del menjador de l'escola Àngels Alemany s'han pogut recuperar a través del projecte Rex Catering. Això representa que aquesta prova pilot ha evitat el malbaratament de més d'una tona d'aliments i ha generat un important estalvi ambiental i econòmic. El projecte va arribar al municipi de la mà de l'AFA de l'escola Àngels Alemany amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de reduir el malbaratament alimentari i donar una segona oportunitat als excedents del menjador escolar. La regidora de Medi Ambient i Salut, Vereda López, en fa una valoració molt positiva i recorda que l'escola Àngels Alemany i la seva AFA fa temps que treballen d'una manera molt responsable en el seu menjador.
4: Crec que ha sigut molt important, primer, tot el treball previ de l'escola, que és una escola doncs, que ha treballat des de fa molt de temps amb un ús responsable a l'hora del menjador, amb tot aquest doncs, intentar malbaratar el menys possible, amb tot un treball pedagògic darrere, i això ha sigut com la culminació de tot aquest projecte que ja portaven ells, no? I també doncs, haver pogut enllaçar-ho tot amb aquesta vessant social i que al final s'aprofiti tota la ciutadania d'aquests aliments que estan en perfecte estat, que a més són boníssims, que segueixen una alimentació superequilibrada, crec que al final és tot un cicle tancat perfecte, la veritat que ha sortit tot molt bé.
3: Recordem que a través de Rex Catering s'aprofiten els àpats cuinats que han sobrat del menjador escolar, que estan en perfecte estat pel consum i s'ofereixen a la ciutadania a través d'una màquina expenedora. El personal de cuina els envasa i amb la col·laboració de l'alumnat s'etiqueten abans de disposar-los a la màquina expenedora situada a l'exterior del centre educatiu. D'aquesta manera es promou un consum més responsable, es redueix el malbaratament alimentari i s'impulsa l'economia circular. A més, els resultats de la prova pilot també evidencien un important impacte ambiental. En aquests mesos de funcionament s'han evitat 14.000 quilos d'emissions de CO2 a banda de generar un estalvi econòmic estimat de 32.000 euros. Durant aquesta primera prova pilot, les racions s'han distribuït de manera gratuïta. De cara al curs vinent, el preu serà simbòlic, d'un euro per àpat. A més, hi ha la voluntat d'anar aplicant el Rex Catering a altres escoles i també diverses entitats que puguin estar interessades, tot i que s'haurà de fer de mica en mica.
4: La intenció és ampliar perquè al final l'objectiu és reduir al màxim el baratament alimentari i llavors som conscients que altres escoles doncs, evidentment també sobre menjar i per tant poquet a poquet, perquè això és veritat que requereix doncs, d'una feina del personal, requereix d'una inversió, requereix de doncs, al final molts factors que s'han de lligar tots i hem de preparar-ho tot molt bé perquè surti també com ha sortit aquesta vegada, però llavors poquet a poquet intentarem doncs, al final amb l'objectiu final no? de reduir al mínim aquest malbaratament alimentari i llavors poquet a poquet anar ampliant a diferents escoles o entitats o al final això es pot ampliar a moltíssims llocs, no? Però anirem poquet a poquet.
3: Quan es va posar en marxa el projecte el setembre passat, Lloret de Mar es va convertir en el segon municipi de Catalunya a adherir-se a aquesta iniciativa impulsada per la Fundació Residu Zero i coordinada per la plataforma Aprofitem els Aliments amb la col·laboració i el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies. Bon dia, us parla Josep Altafulla. Elisenda Julià Quartet obrirà el cicle Música a Santa Cristina d'aquest estiu. Serà aquest divendres amb un nou escenari. Com és habitual, l'obreria oferirà concerts dins de l'ermita i a la plaça del Pi, però en aquesta ocasió muntarà un escenari nou a l'espai que hi ha davant mateix de la porta principal de l'ermita. La cantant del quartet, Elisenda Julià, explica que el repertori el conformaran alguns clàssics del jazz que han arranjat i que publicaran el seu proper disc.
3: Farem un recull de temes que són els que formaran part del pròxim disc que està a punt de sortir i són estàndards de jazz de noms com George Gershwin o Cole Porter, dels que més ens agraden i arranjats a la nostra manera.
2: Elisenda Julià no ha actuat mai al paratge de Santa Cristina, però els seus pares sí, i assegura que té moltes ganes de conèixer l'espai.
3: No hi he estat mai, he vist fotos i em sembla un lloc preciós. Sí que els meus pares són músics i hi havien tocat, que l'altre dia vam estar parlant i van tocar potser quan el meu pare tenia la meva edat, i és un lloc que em ve molt de gust conèixer.
2: La seva música és original dels anys 30-40, però creu que atrapa a un públic molt ampli.
3: No t'ho sabria dir. Sí que suposo que per l'època de la música que toquem, que són anys 30-40, sembla que potser hauria de ser un públic una mica més de generacions passades, no? Perquè era la música pop del moment, però jo crec que és una música que també arriba a qualsevol edat.
2: A banda de la veu d'Elisenda Julià, formen part del quartet Guillem García al piano, Camil Alcarazo al contrabaix i Joan Moll a la bateria. El concert serà aquest divendres a 11:15 de la nit. Les entrades valen 25 euros i es poden comprar al Museu del Mar, a Intràpolis o bé a taquilla. Recordem que abans de l'actuació, qui ho vulgui podrà menjar alguna cosa allà mateix.
4: La previsió meteorològica.
2: Ara és moment per saber quina és la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores i cap de setmana. Amb Xavier Segura, bon dia.
5: Bon dia. La calor no dona treva i tant avui, últim dia del mes de juliol, com el primer cap de setmana del mes d'agost, doncs continuarem amb temperatures clarament per sobre de la mitjana, ambient molt càlid, màximes per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, amb xafogó marcada, per tant, dies realment molt sufocants, tòrrids de plena canícula, i aquesta bombolla d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica té corda per dies, ens acompanyarà ben bé almenys fins a mitjans de la setmana vinent. Em posa en suspensió, per tant, cel cada cop més terrós, més enterbolit, això sí, amb sol radiant i pocs matisos, només alguna tela de núvol prim o algun núvol baix matinal, sense més conseqüències. Això sí, si al cap de setmana anem al Pirineu, doncs tinguem en compte que poden caure alguns xàfecs de tarda, però fora d'aquesta zona no s'esperen precipitacions. Avui sí que baixen una mica les temperatures al Pirineu nord-est, a l'interior, on ahir va haver-hi pic molt càlid, amb 40 graus o més, a les zones més tòrrides, però aquest descens tèrmic, que serà molt lleuger, doncs no serà notori, no es notarà gens aquí a la costa. I, de fet, a partir de diumenge, fins i tot, podem tenir un pic càlid a gran part de Catalunya i també aquí a la zona de Lloret, de la Selva Marítima. No es veuen, de moment, pluges a la vista, aquestes nits que seran més aviat càlides, i marinada, que bufarà les tardes entre feble i moderada. I segons els mapes, a finals de la setmana que ve, doncs podríem tenir més inestabilitat i un ambient més respirable. Fins llavors, toca suar de valent amb un sol de justícia.
2: Gràcies, Xavier Segura, per la informació. 30 graus centígrads en aquests moments a Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. L'Ajuntament ha fet un reconeixement a Andrea Holmes, responsable de Sunway, el principal turoperador del mercat irlandès. Holmes ja havia vingut a Lloret de vacances quan era petit, amb 10 anys, i va tornar de gran amb la seva família. Van venir diversos anys i per variar una mica van canviar de destinació, fins que per la pandèmia la seva empresa buscava una nova destinació i ella va pensar en la Costa Brava i en concret en Lloret de Mar. Una destinació que assegura que li encanta perquè creu que és excel·lent per la canalla, amb activitats com la visita al castell de Lloret, els inflables de la platja o el waterwall, entre altres coses. A més, destaca la netedat de la destinació i la bona relació qualitat-preu.
4: What I find here as well is that value for money.
5: Una altra cosa que valoro és la relació qualitat-preu. A casa tot és força car, però aquí obtens una relació qualitat-preu excel·lent en el menjar, la beguda i tot en general. Als irlandesos ens encanta sentir que els diners estan ben invertits, és clar. M'encanten les platges, tot està molt net i fa sol. Què més es pot demanar? És un complex turístic que ho té tot.
4: It has a resort and everything. It has everything in this resort.
3: Andrea Holmes apunta que Sunway treballa especialment amb un perfil familiar.
4: Sunway really favor families.
5: Sunway aposta clarament per les famílies. És clar que també per les parelles, però sobretot per les famílies. Rebem famílies nombroses, dos adults amb tres nens o amb quatre fills i persones grans. I crec que aquesta destinació és perfecta per a elles. Sí, sé que hi ha una altra zona aquí pensada per als joves, però diria que Sunway se centra principalment en això, en les famílies.
3: Andrea Holmes ha passat uns dies de vacances a Lloret de Mar amb la seva família i l'alcalde, Adrià Lameles, ha aprofitat per fer-li un reconeixement en nom de l'Ajuntament.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona serà l'encarregada d'omplir de sardanes la plaça de la Vila aquest dissabte, com sempre, a les 10 de la nit. L'audició començarà amb dues sardanes de concert i continuarà amb un total de 7 peces per ballar, en el que, recordem, es tracta de la celebració del centenari de sardanes d'estiu a Lloret. Escoltem Pep Moliner, representant de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
4: Doncs molt bé, fantàsticament bé, com és la Cobla Sant Jordi, cada any ve a fer sardanes a la plaça de l'Ajuntament de Lloret, normalment al mes d'agost. Ho venim fent des de fa moltíssims anys, potser algun any no ho hem fet per problemes de la nostra agenda, i res, estem encantats un any més de poder tornar en aquest format d'audició ballada de sardanes que es fa a Lloret.
3: Les primeres dues sardanes seran d'audició i la resta ja seran ballables, explica. El repertori que han preparat consta de Faluga, de Duel Toldrà, i de segons, sardanes de TV3 de Jordi Molina, amb dues sardanes per escoltar. Pel que fa a les peces per ballar, podrem escoltar Lloret Ciutat Pubilla, de Domènec Moner, el Centre Català de Caracas, de Conrad Saló, Un mar de verdor, de Joan Droguet, contrabaixista a la Cobla Sant Jordi, Arpes del Bosc, d'Enric Ortí, també company de la Cobla i tenora, Misteri de la dansa perduda, de Nevat, una de curta i balladora, de Jordi León, qui va ser director de la Cobla durant 20 anys, i per tancar, Llavaneres, de Francesc Mas i Ros.
4: A Lloret sempre mirem de triar, bueno, tot arreu entenem, de triar bons repertoris. A Lloret sempre ens donen la llibertat de programació, només ens demanen això, que hi hagi d'aquestes dues de concert i la resta per ballar, i mirem de fer una mica de tot, sardanes dedicades dels nostres compositors, balladores, una mica un programa així variat que pugui agradar a tot el públic.
3: En tendència d'anys anteriors, explica Moliner, ara s'ha reduït força la feina al mes d'agost, cosa que ja els va bé per la calor i perquè, segons assegura, el maig, juny, juliol i setembre es treballa molt. 100 anys de sardanes d'estiu de Lloret, que el representant de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona valora molt positivament i desitja que perduri per molts anys més.
4: Sí, això és que hi ha hagut aquí un relleu de testimoni i una gent que ha estat preparat per mantenir aquesta tradició a dins del poble, i més a vegades amb un poble com Lloret, aquests pobles de la costa, jo visc a Arenys de Mar, vull dir, que s'han transformat tant amb el temps, no? Però que en canvi les tradicions s'han seguit mantenint. Ho valorem molt i molt bé, i felicitem molt a la gent de Lloret per aquesta iniciativa, aquesta constància, i que perduri durant molts anys.
3: Recordem, doncs, que com cada dissabte, l'audició serà a les 10 del vespre a la plaça de la Vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

l'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Enllestint els últims detalls per demà a primera hora, així és com es troben els membres de l'equip del On-Off Music Festival, que enguany comptarà amb tres escenaris diferents i caps de cartell com Oxia, Avis, Vox, Oliver Giacomoto i Blondish. L'esdeveniment s'allargarà d'una del migdia a dues de la matinada i les entrades ja estan esgotades. Escoltem Lluís Mena, membre de l'equip de l'On-Off.
3: Tenim 100 entrades que sortiran a la venda ja, preveiem que podria passar això i que hi hauria gent que volia venir sí o sí, que no hauria estat a temps d'agafar entrada. Llavors, disposarem de 100 entrades a taquilla a les 10 del matí de demà dia 1, del dissabte. Llavors, jo recomano que qui tingui intenció d'anar per aquestes entrades que vingui una mica de temps, perquè ja ens està arribant bastanta gent que té intenció de venir.
2: A part del Village, hi haurà menjar i el market amb certa visió a l'escenari, i és per això que des de l'organització conviden a tothom que no disposi d'etiquet per accedir al festival a que vingui a gaudir, de totes maneres, de l'ambient que es crearà. Expliquen que en aquesta tercera edició han intentat respectar més que mai l'entorn natural a l'hora de tenir un escenari de primera categoria de festival.
3: Jo crec que aquest any la gent trobarà un equilibri perfecte en la platja, en escenari, espais d'ombra, de distribució. Hem intentat respectar més que mai l'entorn natural, però a l'hora tenir un escenari de primera categoria de festival, una sonorització també espectacular. Vull dir, tenim una gent a darrere de tota la part de so que té molta experiència i que fa escenaris molt grans, i creiem que tot això pues, oferirà una experiència espectacular. Per altra banda, tenim també el Caliu del Poble i veiem l'acollida que té, veiem aquest sold out abans de a més d'una setmana d'obrir portes. Pues, no, potser no som nosaltres qui hem de dir si estem o no consolidats, però internament ens agrada pensar que tenim una bona acollida i que se'ns comença a veure amb uns ulls una mica més positius.
2: La música començarà a la 1 del migdia, però abans, a les 10 del matí, ja estarà activa la part del castell i del Village. Segons Lluís Mena, Sa Caleta, la platja on diu s'hi ha banyat tota la vida, és l'espai perfecte per celebrar aquest esdeveniment.
3: Jo, des del meu punt de vista, us he de dir que sí. És una platja on m'hi he banyat tota la vida, des de petit, hi he jugat, he vingut amb els amics a banyar-me, i poder fer això aquí i tenir artistes de calibre internacional com Oxia, com Avis Vox, com Oliver Giacomoto, és per nosaltres, no sé. Jo, hi ha moments quan estem aquí que al final tens feina, estàs amunt i avall, hi ha coses sempre, però a vegades pares un moment, mires l'escenari, mires el lloc on estem i és espectacular poder tenir això a la platja de casa nostra.
2: Hi haurà una zona de gastrobar amb una oferta gastronòmica molt variada que va des d'hamburgueses fins a gambes. Recordem que la programació musical de l'On-Off Music Festival començarà demà dissabte a la 1 del migdia i que abans a les 10 del matí ja es podrà passejar per la zona de Sa Caleta, on hi haurà el màrquet d'artesania.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha renovat el conveni amb els serveis funeraris Cabré Junqueras i la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva. Es consolida així la beca de final de vida Idol, que aquest any ha premiat el projecte Cuida qui cuida, de la Unitat de Cures Paliatives de l'Hospital de Calella i que té per objectiu crear un espai de benestar i suport grupal per als cuidadors principals dels pacients ingressats en aquesta unitat. Escoltem Rosa Tarrer, cap de Responsabilitat Social Corporativa de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
4: Aquesta renovació realment el que fa és consolidar una relació ja de fa molts anys amb aquesta organització, amb aquesta empresa, que és la funerària Cabré Junqueras, i que ja des de més probablement del 2019-20 que ja sempre hi ha hagut una col·laboració per part seva a l'hora de poder desenvolupar projectes que ens ajuden a humanitzar i a donar una atenció més propera a les persones que tenem en els nostres centres.
3: Segons Tarré, el programa guanyador de la beca d'enguany és molt interessant perquè els permetrà, diu, desenvolupar un projecte entre el mes de setembre i el juny de l'any vinent per atendre les famílies de persones que estan ingressades en unitats de cures paliatives.
4: Són unitats on les persones estan ingressades i es troben en situació de malaltia avançada, i per tant el que desenvoluparem és un espai de benestar i de suport grupal per aquestes famílies que d'alguna manera doncs volem cuidar. De fet, el projecte es diu Cuidar qui cuida, i entenem que aquests familiars que sovint estan en una situació emocional complicada i de pressió per lo que suposa un ingrés del seu familiar en un hospital i pel que suposa doncs aquesta situació de malaltia avançada, ens permetrà doncs oferir-los aquest espai de benestar.
3: Aquestes es tracten de beques bianuals i s'hi poden presentar tots els projectes que els professionals creguin que poden ajudar a millorar l'atenció de final de vida i del dol. A més, gràcies a la renovació del conveni, es continuarà oferint també l'activitat de musicoteràpia als pacients de la unitat de cures paliatives i a la unitat de llarga estada de l'Hospital de Calella, un servei del qual des de principis d'any fins ara ja se n'han pogut beneficiar 60 persones i 500 d'ençà que el programa es va posar en marxa l'any 2012.
4: Que consisteix en una sessió setmanal de 2 hores en què ve una musicoterapeuta i fa unes sessions individuals, normalment, a les mateixes habitacions on hi ha les persones en situació de malaltia avançada. El que suposa aquesta activitat és que les persones puguin expressar amb la música que doncs totes aquelles emocions o a vegades totes aquelles converses amb els seus familiars que d'una altra manera potser no sortirien a flor de pell.
3: Per acabar, tot i que la renovació del conveni sigui només d'un any més, Tarrés afirma que hi ha la voluntat per part dels serveis funeraris Cabré Junqueras de que tingui una continuïtat. I conclou, és molt important que entitats privades puguin ajudar a desenvolupar aquest tipus de projectes.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si es pot.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Més de 5.200 racions del menjador de l'escola Àngels Alemany s'han pogut recuperar a través del projecte Rex Catering. Això representa que aquesta prova pilot ha evitat el malbaratament de més d'una tona d'aliments i ha generat un important estalvi ambiental i econòmic. El projecte va arribar al municipi de la mà de l'AFA de l'escola Àngels Alemany amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de reduir el malbaratament alimentari i donar una segona oportunitat als excedents del menjador escolar. La regidora de Medi Ambient i Salut, Vereda López, en fa una valoració molt positiva i recorda que l'escola Àngels Alemany i la seva AFA fa temps que treballen d'una manera molt responsable en el seu menjador.
4: Crec que s'ha sigut molt important, primer, tot el treball previ de l'escola, que és una escola doncs, que ha treballat des de fa molt de temps amb un ús responsable a l'hora del menjador, amb tot aquest doncs, intentar malbaratar el menys possible, amb tot un treball pedagògic darrere, i això ha sigut com la culminació de tot aquest projecte que ja portaven ells, no? I també doncs, haver pogut enllaçar-ho tot amb aquesta vessant social i que al final s'aprofiti tota la ciutadania d'aquests aliments que estan en perfecte estat, que a més són boníssims, que segueixen una alimentació superequilibrada, crec que al final és tot un cicle tancat perfecte. La veritat que ha sortit tot molt bé.
3: Recordem que a través de Rex Catering s'aprofiten els àpats cuinats que han sobrat del menjador escolar, que estan en perfecte estat pel consum i s'ofereixen a la ciutadania a través d'una màquina expenedora. El personal de cuina els envasa i amb la col·laboració de l'alumnat s'etiqueten abans de disposar-los a la màquina expenedora situada a l'exterior del centre educatiu. D'aquesta manera es promou un consum més responsable, es redueix el malbaratament alimentari i s'impulsa l'economia circular. A més, els resultats de la prova pilot també evidencien un important impacte ambiental. En aquests mesos de funcionament s'han evitat 14.000 quilos d'emissions de CO2 a banda de generar un estalvi econòmic estimat de 32.000 euros. Durant aquesta primera prova pilot, les racions s'han distribuït de manera gratuïta. De cara al curs vinent, el preu serà simbòlic, d'un euro per àpat. A més, hi ha la voluntat d'anar aplicant el Rex Catering a altres escoles i també diverses entitats que puguin estar interessades, tot i que s'haurà de fer de mica en mica.
4: La intenció és ampliar perquè al final l'objectiu és reduir al màxim el baratament alimentari i llavors som conscients que altres escoles doncs, evidentment també sobre menjar i per tant poquet a poquet, perquè això és veritat que requereix doncs, d'una feina del personal, requereix d'una inversió, requereix de doncs, al final molts factors que s'han de lligar tots i hem de preparar-ho tot molt bé perquè surti també com ha sortit aquesta vegada, però llavors poquet a poquet intentarem doncs, al final amb l'objectiu final no? de reduir al mínim aquest malbaratament alimentari i llavors poquet a poquet anar ampliant a diferents escoles o entitats o al final això es pot ampliar a moltíssims llocs, no? Però anirem poquet a poquet.
3: Quan es va posar en marxa el projecte el setembre passat, Lloret de Mar es va convertir en el segon municipi de Catalunya a adherir-se a aquesta iniciativa, impulsada per la Fundació Residu Zero i coordinada per la plataforma Aprofitem els Aliments, amb la col·laboració i el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Elisenda Julià Quartet obrirà el cicle Música a Santa Cristina d'aquest estiu. Serà aquest divendres amb un nou escenari. Com és habitual, l'obreria oferirà concerts dins de l'ermita i a la plaça del Pi, però en aquesta ocasió muntarà un escenari nou a l'espai que hi ha davant mateix de la porta principal de l'ermita. La cantant del quartet, Elisenda Julià, explica que el repertori el conformaran alguns clàssics del jazz que han arranjat i que publicaran el seu proper disc.
4: Farem un recull de temes que són els que formaran part del pròxim disc que està a punt de sortir i són estàndards de jazz de noms com George Gershwin o Cole Porter, dels que més ens agraden i arranjats a la nostra manera.
3: Elisenda Julià no ha actuat mai al paratge de Santa Cristina, però els seus pares sí, i assegura que té moltes ganes de conèixer l'espai.
4: No hi he estat mai, he vist fotos i em sembla un lloc preciós. Sí que els meus pares són músics i hi havien tocat, que l'altre dia vam estar parlant i van tocar potser quan el meu pare tenia la meva edat, i és un lloc que em ve molt de gust conèixer.
3: La seva música és original dels anys 30-40, però creu que atrapa a un públic molt ampli.
4: No t'ho sabria dir. Sí que suposo que per l'època de la música que toquem, que són anys 30-40, sembla que potser hauria de ser un públic una mica més de generacions passades, no? Perquè era la música pop del moment, però jo crec que és una música que també arriba a qualsevol edat.
3: A banda de la veu d'Elisenda Julià, formen part del quartet Guillem García al piano, Camil Alcarazo al contrabaix i Joan Moll a la bateria. El concert serà aquest divendres a 11:15 de la nit. Les entrades valen 25 euros i es poden comprar al Museu del Mar, a Intràpolis o bé a taquilla. Recordem que abans de l'actuació, qui ho vulgui podrà menjar alguna cosa allà mateix.
2: La previsió meteorològica.
3: Ara és moment per saber quina és la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores i cap de setmana. Xavier Segura, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquesta bombolla d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica té corda per dies. Ens acompanyarà ben bé, almenys fins a mitjans de la setmana vinent. Em posa en suspensió, per tant, cel cada cop més terrós, més enterbolit, això sí, amb sol radiant i pocs matisos, només alguna tela de núvol prim o algun núvol baix matinal, sense més conseqüències. Això sí, si al cap de setmana anem al Pirineu, doncs tinguem en compte que poden caure alguns xàfecs de tarda, però fora d'aquesta zona no s'esperen precipitacions. Avui sí que baixen una mica les temperatures al Pirineu nord-est, a l'interior, on ahir va haver-hi pic molt càlid, amb 40 graus o més, a les zones més tòrrides, però aquest descens tèrmic, que serà molt lleuger, doncs no serà notori, no es notarà gens aquí a la costa. I, de fet, a partir de diumenge, fins i tot, podem tenir un pic càlid a gran part de Catalunya i també aquí a la zona de Lloret, de la selva marítima. No es veuen de moment pluges a la vista, aquestes nits que seran més aviat càlides, i marinada que bufarà les tardes entre feble i moderada. I segons els mapes, a finals de la setmana que ve, doncs podríem tenir més inestabilitat i un ambient més respirable. Fins llavors, toca suar de valent amb un sol de justícia.
3: Gràcies, Xavier Segura, per la informació. 30 graus centígrads en aquests moments a Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'Ajuntament ha fet un reconeixement a Andrea Holmes, responsable de Sunway, el principal turoperador del mercat irlandès. Holmes ja havia vingut a Lloret de vacances quan era petit, amb 10 anys, i va tornar de gran amb la seva família. Van venir diversos anys i per variar una mica van canviar de destinació, fins que per la pandèmia la seva empresa buscava una nova destinació i ella va pensar en la Costa Brava i en concret en Lloret de Mar. Una destinació que assegura que li encanta perquè creu que és excel·lent per la canalla, amb activitats com la visita al castell de Lloret, els inflables de la platja o el waterwall, entre altres coses. A més, destaca la netedat de la destinació i la bona relació qualitat-preu.
4: What I find here as well is that value for money.
5: Una altra cosa que valoro és la relació qualitat-preu. A casa tot és força car, però aquí obtens una relació qualitat-preu excel·lent en el menjar, la beguda i tot en general. Als irlandesos ens encanta sentir que els diners estan ben invertits, és clar. M'encanten les platges, tot està molt net i fa sol. Què més es pot demanar? És un complex turístic que ho té tot.
4: It has a resort and everything. It has everything in this resort.
3: Andrea Holmes apunta que Sunway treballa especialment amb un perfil familiar.
5: Sunway aposta clarament per les famílies. És clar que també per les parelles, però sobretot per les famílies. Rebem famílies nombroses, dos adults amb tres nens o amb quatre fills i persones grans. I crec que aquesta destinació és perfecta per a elles. Sí, sé que hi ha una altra zona aquí pensada per als joves, però diria que Sunway se centra principalment en això, en les famílies.
3: Andrea Holmes ha passat uns dies de vacances a Lloret de Mar amb la seva família i l'alcalde, Adrià Lameles, ha aprofitat per fer-li un reconeixement en nom de l'Ajuntament.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

tan pequeño.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona serà l'encarregada d'omplir de sardanes la plaça de la Vila aquest dissabte, com sempre, a les 10 de la nit. L'audició començarà amb dues sardanes de concert i continuarà amb un total de 7 peces per ballar, en el que, recordem, es tracta de la celebració del centenari de sardanes d'estiu a Lloret. Escoltem Pep Moliner, representant de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
4: Doncs molt bé, fantàsticament bé, com és la Cobla Sant Jordi cada any ve a fer sardanes a la plaça de l'Ajuntament de Lloret, normalment al mes d'agost. Ho venim fent des de fa moltíssims anys, potser algun any no ho hem fet per problemes de la nostra agenda, i res, estem encantats un any més de poder tornar en aquest format d'audició ballada de sardanes que es fa a Lloret.
3: Les primeres dues sardanes seran d'audició i la resta ja seran ballables, explica. El repertori que han preparat consta de Faluga, de Duel Toldrà, i de segons, sardanes de TV3 de Jordi Molina, amb dues sardanes per escoltar. Pel que fa a les peces per ballar, podrem escoltar Lloret Ciutat Pubilla, de Domènec Moner, el Centre Català de Caracas, de Conrad Saló, Un mar de verdor, de Joan Droguet, contrabaixista a la Cobla Sant Jordi, Arpes del Bosc, d'Enric Ortí, també company de la Cobla i tenora, Misteri de la dansa perduda, de Nevat, una de curta i balladora, de Jordi León, qui va ser director de la Cobla durant 20 anys, i per tancar, Llavaneres, de Francesc Mas i Ros.
4: A Lloret sempre mirem de triar, bueno, tot arreu en tenim, de triar bons repertoris. A Lloret sempre ens donen la llibertat de programació, només ens demanen això, que hi hagi d'aquestes dues de concert i la resta per ballar, i mirem de fer una mica de tot, sardanes dedicades dels nostres compositors, balladores, una mica un programa així variat que pugui agradar a tot el públic.
3: En tendència d'anys anteriors, explica Moliner, ara s'ha reduït força la feina al mes d'agost, cosa que ja els va bé per la calor i perquè, segons assegura, el maig, juny, juliol i setembre es treballa molt. 100 anys de sardanes d'estiu de Lloret, que el representant de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona valora molt positivament i desitja que perduri per molts anys més.
4: Sí, això és que hi ha hagut aquí un relleu de testimoni i una gent que ha estat preparat per mantenir aquesta tradició a dins del poble, i més a vegades amb un poble com Lloret, aquests pobles de la costa, jo visc a Arenys de Mar, vull dir, que s'han transformat tant amb el temps, no? Però que en canvi les tradicions s'han seguit mantenint. Ho valorem molt i molt bé i felicitem molt a la gent de Lloret per aquesta iniciativa, aquesta constància, i que perduri durant molts anys.
3: Recordem, doncs, que com cada dissabte, l'audició serà a les 10 del vespre a la plaça de la Vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar. Ah!

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Enllestint els últims detalls per demà a primera hora, així és com es troben els membres de l'equip del On-Off Music Festival, que enguany comptarà amb tres escenaris diferents i caps de cartell com Oxia, Avis, Vox, Oliver Giacomoto i Blondish. L'esdeveniment s'allargarà d'una del migdia a dues de la matinada i les entrades ja estan esgotades. Escoltem Lluís Mena, membre de l'equip de l'On-Off.
3: Tenim 100 entrades que sortiran a la venda. Ja preveiem que podria passar això i que hi hauria gent que volia venir sí o sí, que no hauria estat a temps d'agafar entrada. Llavors, disposarem de 100 entrades de taquilla a les 10 del matí de demà dia 1, del dissabte. Llavors, jo recomano que qui tingui intenció d'anar per aquestes entrades que vinguin una mica de temps, perquè ja ens està arribant bastanta gent que té intenció de venir.
2: A part del Village, hi haurà menjar i el market amb certa visió a l'escenari, i és per això que des de l'organització conviden a tothom que no disposi d'etiquet per accedir al festival a que vingui a gaudir, de totes maneres, de l'ambient que es crearà. Expliquen que en aquesta tercera edició han intentat respectar més que mai l'entorn natural a l'hora de tenir un escenari de primera categoria de festival.
3: Jo crec que aquest any la gent trobarà un equilibri perfecte en la platja, en l'escenari, espais d'ombra, de distribució. Hem intentat respectar més que mai l'entorn natural, però a l'hora tenir un escenari de primera categoria de festival, una sonorització també espectacular. Vull dir, tenim una gent a darrere de tota la part de so que té molta experiència i que fa escenaris molt grans, i creiem que tot això pues, oferirà una experiència espectacular. Per altra banda, tenim també el caliu del poble i veiem l'acollida que té, veiem aquest sold out abans de a més d'una setmana d'obrir portes. Pues, no, potser no som nosaltres qui hem de dir si estem o no consolidats, però internament ens agrada pensar que tenim una bona acollida i que se'ns comença a veure amb uns ulls una mica més positius.
2: La música començarà a la 1 del migdia, però abans, a les 10 del matí, ja estarà activa la part del castell i del Village. Segons Lluís Mena, Sa Caleta, la platja on, diu, s'hi ha banyat tota la vida, és l'espai perfecte per celebrar aquest esdeveniment.
3: Jo, des del meu punt de vista, us he de dir que sí. És una platja on m'hi he banyat tota la vida, des de petit, hi he jugat, he vingut amb els amics a banyar-me, i poder fer això aquí i tenir artistes de calibre internacional com Oxia, com Avis Vox, com Oliver Giacomoto, és per nosaltres, no sé. Jo, hi ha moments quan estem aquí que al final tens feina, estàs amunt i avall, hi ha coses sempre, però a vegades pares un moment, mires l'escenari, mires allò on estem i és espectacular poder tenir això a la platja de casa nostra.
2: Hi haurà una zona de gastrobar amb una oferta gastronòmica molt variada que va des d'hamburgueses fins a gambes. Recordem que la programació musical de l'On-Off Music Festival començarà demà dissabte a la 1 del migdia i que abans a les 10 del matí ja es podrà passejar per la zona de Sa Caleta, on hi haurà el màrquet d'artesania.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
1: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Connecta amb la teva ràdio, Nova Ràdio Lloret.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.

0: Notícies.
1: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha renovat el conveni amb els serveis funeraris Cabré Junqueras i la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva. Es consolida així la beca de final de vida i dol, que aquest any ha premiat el projecte Cuida qui cuida, de la Unitat de Cures Paliatives de l'Hospital de Calella i que té per objectiu crear un espai de benestar i suport grupal per als cuidadors principals dels pacients ingressats en aquesta unitat. Escoltem Rosa Tarrer, cap de Responsabilitat Social Corporativa de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
2: Aquesta renovació realment el que fa és consolidar una relació ja de fa molts anys amb aquesta organització, amb aquesta empresa, que és la Funerària Cabré Junqueras, i que ja des del mes probablement del 2019-20 que ja sempre hi ha hagut una col·laboració per part seva a l'hora de poder desenvolupar projectes que ens ajuden a humanitzar i a donar una atenció més propera a les persones que tenem en els nostres centres.
1: Segons Tarrer, el programa guanyador de la beca d'enguany és molt interessant perquè els permetrà, diu, desenvolupar un projecte entre el mes de setembre i el juny de l'any vinent per atendre les famílies de persones que estan ingressades en unitats de cures paliatives.
2: Són unitats on les persones estan ingressades i es troben en situació de malaltia avançada, i per tant el que desenvoluparem és un espai de benestar i de suport grupal per aquestes famílies que d'alguna manera doncs volem cuidar. De fet, el projecte es diu Cuidar qui cuida, i entenem que aquests familiars que sovint estan en una situació emocional complicada i de pressió per lo que suposa un ingrés del seu familiar en un hospital i pel que suposa doncs aquesta situació de malaltia avançada, ens permetrà doncs oferir-los aquest espai de benestar.
1: Aquestes es tracten de beques bianuals i s'hi poden presentar tots els projectes que els professionals creguin que poden ajudar a millorar l'atenció de final de vida i del dol. A més, gràcies a la renovació del conveni, es continuarà oferint també l'activitat de musicoteràpia als pacients de la unitat de cures paliatives i a la unitat de llarga estada de l'Hospital de Calella. Un servei del qual des de principis d'any fins ara ja se n'han pogut beneficiar 60 persones i 500 d'ençà que el programa es va posar en marxa l'any 2012.
2: Que consisteix en una sessió setmanal de 2 hores en què ve una musicoterapeuta i fa unes sessions individuals, normalment, a les mateixes habitacions on hi ha les persones en situació de malaltia avançada. El que suposa aquesta activitat és que les persones puguin expressar amb la música que doncs totes aquelles emocions o a vegades totes aquelles converses amb els seus familiars que d'una altra manera potser no sortirien a flor de pell.
1: Per acabar, tot i que la renovació del conveni sigui només d'un any més, Tarrés afirma que hi ha la voluntat per part dels serveis funeraris Cabré Junqueras de que tingui una continuïtat. I conclou, és molt important que entitats privades puguin ajudar a desenvolupar aquest tipus de projectes.
0: Més info a novaradiodoret.cat.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Més de 5.200 racions del menjador de l'Escola Àngels Alemany s'han pogut recuperar a través del projecte Rex Catering. Això representa que aquesta prova pilot ha evitat el malbaratament de més d'una tona d'aliments i ha generat un important estalvi ambiental i econòmic. El projecte va arribar al municipi de la mà de l'AFA de l'Escola Àngels Alemany amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de reduir el malbaratament alimentari i donar

0: una segona oportunitat als excedents del menjador escolar. La regidora de Medi Ambient i Salut, Vereda López, en fa una valoració molt positiva i recorda que l'escola Àngels Alemany i la seva AFA fa temps que treballen d'una manera molt responsable en el seu menjador.
1: Crec que ha sigut molt important, primer, tot el treball previ de l'escola, que és una escola doncs, que ha treballat des de fa molt de temps amb un ús responsable a l'hora del menjador, amb tot aquest doncs, intentar malbaratar el menys possible, amb tot un treball pedagògic darrere, i això ha sigut com la culminació de tot aquest projecte que ja portaven ells, no? I també doncs, haver pogut enllaçar-ho tot amb aquesta vessant social i que al final s'aprofiti tota la ciutadania d'aquests aliments que estan en perfecte estat, que a més són boníssims, que segueixen una alimentació superequilibrada, crec que al final és tot un cicle tancat perfecte. La veritat que ha sortit tot molt bé.
0: Recordem que a través de Rex Catering s'aprofiten els àpats cuinats que han sobrat del menjador escolar, que estan en perfecte estat pel consum i s'ofereixen a la ciutadania a través d'una màquina expenedora. El personal de cuina els envasa i amb la col·laboració de l'alumnat s'etiqueten abans de disposar-los a la màquina expenedora situada a l'exterior del centre educatiu. D'aquesta manera es promou un consum més responsable, es redueix el malbaratament alimentari i s'impulsa l'economia circular. A més, els resultats de la prova pilot també evidencien un important impacte ambiental. En aquests mesos de funcionament s'han evitat 14.000 quilos d'emissions de CO2, a banda de generar un estalvi econòmic estimat de 32.000 euros. Durant aquesta primera prova pilot, les racions s'han distribuït de manera gratuïta. De cara al curs vinent, el preu serà simbòlic, d'un euro per àpat. A més, hi ha la voluntat d'anar aplicant el Rex Catering a altres escoles i també diverses entitats que puguin estar interessades, tot i que s'haurà de fer de mica en mica.
1: La intenció és ampliar perquè al final l'objectiu és reduir al màxim el malbaratament alimentari i llavors som conscients que altres escoles doncs, evidentment també sobre menjar i per tant poquet a poquet, perquè això és veritat que requereix doncs, d'una feina del personal, requereix d'una inversió, requereix de doncs, al final molts factors que s'han de lligar tots i hem de preparar-ho tot molt bé perquè surti també com ha sortit aquesta vegada, però llavors poquet a poquet intentarem doncs, al final amb l'objectiu final no? de reduir al mínim aquest malbaratament alimentari i llavors poquet a poquet anar ampliant a diferents escoles o entitats o al final això es pot ampliar a moltíssims llocs, no? Però anirem poquet a poquet.
0: Quan es va posar en marxa el projecte el setembre passat, Lloret de Mar es va convertir en el segon municipi de Catalunya a adherir-se a aquesta iniciativa impulsada per la Fundació Residu Zero i coordinada per la plataforma Aprofitem els Aliments amb la col·laboració i el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. L'Ajuntament ha fet un reconeixement a Andrea Holmes, responsable de Sunway, el principal turoperador del mercat irlandès. Holmes ja havia vingut a Lloret de vacances quan era petit, amb 10 anys, i va tornar de gran amb la seva família. Van venir diversos anys i per variar una mica van canviar de destinació, fins que per la pandèmia la seva empresa buscava una nova destinació i ella va pensar en la Costa Brava i en concret en Lloret de Mar. Una destinació que assegura que li encanta perquè creu que és excel·lent per la canalla, amb activitats com la visita al Castell de Lloret, els inflables de la platja o el Waterwall, entre altres coses. A més, destaca la netedat de la destinació i la bona relació qualitat-preu.
4: What I find here as well is that value for money.
5: Una altra cosa que valoro és la relació qualitat-preu. A casa tot és força car, però aquí obtens una relació qualitat-preu excel·lent en el menjar, la beguda i tot en general. Als irlandesos ens encanta sentir que els diners estan ben invertits, esclar. M'encanten les platges, tot està molt net i fàcil.

0: Sol, què més es pot demanar? És un complex turístic que ho té tot.
1: It has a resort and everything. It has everything in this resort.
2: Andrea Holmes apunta que Sunway treballa especialment amb un perfil familiar.
0: Sunway aposta clarament per les famílies. És clar que també per les parelles, però sobretot per les famílies. Rebem famílies nombroses, dos adults amb tres nens o amb quatre fills i persones grans. I crec que aquesta destinació és perfecta per a elles. Sí, sé que hi ha una altra zona aquí pensada per als joves, però diria que Sunway se centra principalment en això, en les famílies.
2: Andrea Holmes ha passat uns dies de vacances a Lloret de Mar amb la seva família i l'alcalde, Adrià Lameles, ha aprofitat per fer-li un reconeixement en nom de l'Ajuntament.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Esta es una invitación gratuita para una sesión disco. Una sesión disco mezclada a través del ritmo musical de un club muy selecto. Club Privé. Es la sesión disco de los sábados noche. Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé. Club Privé. Con DJ Robert Moreno. Recupera la sesión de la semana en novaradioloret.org. Club Privé. Nova Radio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona serà l'encarregada d'omplir de sardanes la plaça de la Vila aquest dissabte, com sempre, a les 10 de la nit. L'audició començarà amb dues sardanes de concert i continuarà amb un total de 7 peces per ballar, en el que, recordem, es tracta de la celebració del centenari de sardanes d'estiu a Lloret. Escoltem Pep Moliner, representant de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
3: Doncs molt bé, fantàsticament bé, com és la Cobla Sant Jordi cada any ve a fer sardanes a la plaça de l'Ajuntament de Lloret, normalment al mes d'agost. Ho venim fent des de fa moltíssims anys, potser algun any no ho hem fet per problemes de la nostra agenda, i res, estem encantats un any més de poder tornar en aquest format d'audició ballada de sardanes que es fa a Lloret.
2: Les primeres dues sardanes seran d'audició i la resta ja seran ballables, explica. El repertori que han preparat consta de Faluga, de Dual Toldrà, i de segons, sardanes de TV3 de Jordi Molina, amb dues sardanes per escoltar. Pel que fa a les peces per ballar, podrem escoltar Lloret Ciutat Pubilla, de Domènec Moner, el Centre Català de Caracas, de Conrad Saló, Un mar de verdor, de Joan Droguet, contrabaixista a la Cobla Sant Jordi, Arpes del Bosc, d'Enric Ortí, també company de la Cobla i tenora, Misteri de la dansa perduda, de Nevat, una de curta i balladora, de Jordi León, qui va ser director de la Cobla durant 20 anys, i per tancar, Llavaneres, de Francesc Mas i Ros.
3: A Lloret sempre mirem de triar, bueno, tot arreu entenem, de triar bons repertoris. Lloret sempre ens donen la llibertat de programar.

0: formació, només ens demanen això, que hi hagi aquestes dues de concert i la resta per ballar, i mirem de fer una mica de tot, sardanes dedicades dels nostres compositors, balladores, una mica un programa així variat que pugui agradar a tot el públic.
1: En tendència d'anys anteriors, explica, els va bé per la calor i perquè, segons assegura, el maig, juny, juliol i setembre es treballa molt. 100 anys de sardanes d'estiu de Lloret, que el representant de la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona valora molt positivament i desitja que perduri per molts anys més.
0: Sí, això és que hi ha hagut aquí un relleu de testimoni i una gent que ha estat preparat per mantenir aquesta tradició a dins del poble, i més amb, a vegades amb un poble com Lloret, aquests pobles de la costa, jo he vist Arenys de Mar, vull dir, que s'han transformat tant amb el temps, no? Però que en canvi les tradicions s'han seguit mantenint. Ho valorem molt i molt bé, i felicitem molt a la gent de Lloret per aquesta iniciativa, aquesta constància, i que perduri durant molts anys.
1: Recordem, doncs, que com cada dissabte, l'audició serà a les 10 del vespre a la plaça de la Vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Música Nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar. Per somiar.